0: Espérate, a ver qué opinan de Nick Cave aquí los chiquillos.
1: A ver, no, si no suena mal, yo te voy a decir que no. Igual ahora mismo yo necesitaría algo más movido, pero no voy a criticar este tema que suena muy bien, la verdad.
0: Bueno, vamos a ver, aquí nadie critica, ¿eh? A ver, Marina.
1: Bueno.
2: Yo también soy de la opinión de Gonzalo, que a lo mejor esto para las 7:30 sí que nos viene bien para bajar un poco.
3: Venga,
2: pero a mí me gusta mucho.
3: Venga, despertaos. Un segundo tema porque sabía que no os iba a gustar una canción tan pausadita hasta horas.
1: Nadie
3: de la
1: ha dicho
3: mañana,
1: que no nos guste, ¿eh?
3: Y de hecho me están llegando también mensajes a redes sociales que quitara esa canción.
0: Bueno, venga, ya está. 8 o sea, menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la antena de la radio pública.
4: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
5: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8, quan manquen 4 dies per la manifestació a Mallorca. Límit, la patronal s'ha posicionat en contra de la massificació turística. La CAEP demana responsabilitat de gestió turística al govern i admet que no es pot créixer més de forma il·limitada. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest dijous, dia 23 de juliol. Paco Lagunas, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres notícies del dia en titulars amb Xavi Ara. El govern i USO reuneixen.
6: Per conèixer la situació dels treballadors de l'aeroport de Palma després de rebre una denúncia contra ENA per la calor que pateixen durant la seva jornada laboral.
5: 200 persones al sopar a la Llesca.
6: Se concentraren a nit a Cort després que l'Ajuntament ho prohibís. Molts dels assistents varen sopar de pa amb oli asseguts en terra durant la concentració convocada pel col·lectiu Brunzit.
5: I en els esports?
6: El nou fitxatge del Mallorca, Àlex Sala, ja ha entrenat amb tots els seus companys. Arriba cedit des d'un primera divisió al Lecce italià amb opció de compra. I en bàsquet, el palmesà Baba Miller ha estat convocat amb la selecció espanyola. Serà el seu debut amb la selecció absoluta després d'estar entre els 15 jugadors elegits per Xus Mateo.
5: Tot d'un ampli amb aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
7: Molt bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continuem amb temps estable, cel poc ennuvolat, presència de pols en suspensió i unes temperatures que es mantenen amb poques variacions. Podem arribar a màximes de 34 graus a Palma i Mahó, 33 a Eivissa, 32 a Formentera. AEMET ha activat l'avís per calor a les Illes Pitiüses, també a l'interior nord i est de Mallorca. Per altra banda, bufa vent fluix de les components sud i sud-oest amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
5: Gràcies, una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 26 graus a Palma, a Eivissa i a Mahó i 28 a Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala, bon dia.
8: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retenciones en la vía de cintura en sentido al Bras, desde el Estadio Balear hasta la oficina de Son Hugo y desde Son Mols hasta el túnel de Génova. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos circulación lenta desde Son Cladera hasta el enlace con la vía de cintura. También encontrarán un poco de circulación lenta en la MA30 sentido de Crescente desde Son Ferrer hasta el Coin de Enrebasa. En el resto de carreteras la circulación es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
5: Ho dèiem en portada, quan manquen 4 dies per la manifestació Mallorca al límit, la patronal s'ha posicionat en contra de la massificació turística. La CAEP demana responsabilitat de gestió turística al govern i admet que no es pot créixer més de forma il·limitada.
6: La presidenta de la patronal defensa la necessitat d'avançar cap a un model turístic basat en generar més valor i qualitat en lloc d'augmentar el volum de visitants. Amb tot, reitera que el turisme ha de seguir sent el motor econòmic de les illes i llança aquest missatge a la plataforma Menys Turisme, Més Vida, convocant de la manifestació és Carme Planes.
9: Que menos turismo significa automáticamente más vida. Conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles? ¿Desaparecerían los atascos en enero? ¿Se reducirían las listas de espera sanitarias? ¿Mejoraría el transporte público sin nuevas inversiones? ¿Subirían automáticamente los salarios? ¿Se crearían más plazas educativas o infraestructuras hidráulicas? ¿Qué ocurriría con los miles de pequeños negocios que dependen total o parcialmente del gasto de quienes nos visitan? ¿Cuántos empleos desaparecerían? ¿Y qué alternativas tendríamos para sustituirlos?
6: La presidenta s'ha pronunciat també sobre la detenció de les dues activistes de Santa Maria i defensa les forces de seguretat.
9: Defendemos a las fuerzas de seguridad del Estado y tienen que actuar siempre

0: agenda deportiva completa.
1: No nos ha faltado nada.
0: En esta jornada, en la que estamos muy pendientes nuevamente de la ola de calor, del mapa de los incendios, de la expectativa que levanta esa entrevista de Rodríguez Zapatero en Mañaneros, el programa de la 1 de Televisión Española. Terminamos así la mesa de redacción. Ahora la información local en Radio 5.
2: Radio 5 Tot Noticias. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
3: Bon dia, falta un quart d'hora per les 9, quan manquen 4 dies per la manifestació Mallorca al Límit. La patronal s'ha posicionat en contra de la massificació turística. La CAEP demana responsabilitat de gestió al govern i admet que no es pot créixer de forma il·limitada. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest dijous dia 23 de juliol. Paco Lagunas, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres notícies del dia en titulars amb Laura Ribal. El govern i USO es reuneixen.
4: Per conèixer la situació dels treballadors de l'aeroport de Palma després de rebre una denúncia contra ENA per la calor que pateixen durant la seva jornada laboral.
3: 200 persones al sopar a la Llesca.
4: Se concentraren a nit a cor després que l'Ajuntament ho prohibís. Molt dels assistents varen sopar de pamboli asseguts en terra durant la concentració convocada pel col·lectiu Brunsit.
3: I en els esports?
4: El nou fitxatge del Mallorca, Àlex Sala, ja ha entrenat amb tots els seus companys. Arriba cedit des d'un primera divisió, Lecce italià, amb opció de compra. I en bàsquet, al Palma Més a Baba Miller ha estat convocat amb la selecció espanyola. Podria ser el seu debut amb la selecció absoluta després d'estar entre els 15 jugadors triats per Xus Mateo.
3: Tot d'una àmplia amb aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
5: Molt bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continuem amb temps estable, cel poc ennuvolat, presència de pols en suspensió i unes temperatures que es mantenen amb poques variacions. Podem arribar a màximes de 34 graus a Palma i Mahó, 33 a Eivissa, 32 a Formentera. AEMET ha activat l'avís per calor a les Illes Pitiüses, també a l'interior nord i est de Mallorca. Per altra banda, bufa vent fluix de les components sud i sud-oest amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 26 graus a Palma, a Eivissa i a Mahó i 28 graus a Formentera. I també volem saber com es circula a les d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Claudia Zavala, bon dia.
6: Sí, muy buenos días. Pues en estos momentos encontrarán retenciones en la Villa de Cintura en sentido Andrade, desde el Estadio Balear hasta la Piscina de Son Hugo y desde la salida hacia Valdemoro hasta Génova. En autopista de Inca, en sentido Palma, tenemos circulación lenta desde Son Clavera hasta el enlace con la Villa de Cintura. En la autopista de Andrade tenemos circulación lenta en la altura de Vendinar. En el resto de carretera la circulación es normal y sin complicaciones. Todo por el momento. Buenos días.
3: Ho dèiem en portada, quan manquen 4 dies per la manifestació Mallorca al Límit, la patronal dels empresaris s'ha posicionat en contra de la massificació turística. La CAEP demana responsabilitat de gestió turística al govern i admet que no es pot créixer més de forma il·limitada.
4: La presidenta de la patronal defensa la necessitat d'avançar cap a un model turístic basat en generar més valor i qualitat en lloc d'augmentar el volum de visitants. En tot, reitera que el turisme ha de seguir sent el motor econòmic de les Illes i llença aquest missatge a la plataforma Menys Turisme, Més Vida, convocant de la manifestació. Escolta'm, Carme Planes.
7: Que menos turismo significa automáticamente más vida. Conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles? ¿Desaparecerían los atascos en enero?
4: La presidenta s'ha pronunciat també sobre la detenció de les dues activistes de Santa Maria i defensa les forces de seguretat.
7: Defendemos a las fuerzas de seguridad del Estado y tienen que actuar siempre siguiendo unas reglas que yo creo que en este sentido se ha atentado contra negocios y contra empresas que están pagando unos impuestos y que cumplen legalmente. Entonces yo creo que no hay que tener violencia y que hay que actuar de una manera cívica, ¿no?
3: El govern, per la seva banda, celebra que els empresaris assumeixin que ja no es pot créixer més. El vicepresident Antoni Costa defensa que mai, com en aquesta legislatura, s'havien pres tantes mesures per contenir el flux de turistes.
8: Les eines que tenim, jo crec que els hem anat utilitzant. En matèria de creuers hem pres mesures, en matèria de places turístiques hem pres mesures, en matèria d'oferta turística il·legal hem pres mesures, i així seguirem. Jo crec que si algú diu, home, és insuficient, és més del que ha fet mai ningú.
3: I prop de 200 persones se concentraren a nit davant l'Ajuntament després que el consistori no autoritzés el sopar a la Llesca previst a la plaça de Cort. Xavi, ara, bon dia.
9: Bon dia. Han denunciat els entrebancs administratius que posen

0: Las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.
0: Buenas tardes. 2 meses después de estallar el escándalo Plus Ultra, el expresidente Zapatero acaba de decir en su primera entrevista concedida a Televisión Española que jamás se va a acreditar que él mediara con el gobierno ni con la SEPI para el rescate de la aerolínea. Responde así a la acusación en la Audiencia Nacional de su hasta ahora amigo Julio Martínez. Zapatero desvincula a su secretaria del caso y de las joyas encontradas en su despacho dice que son un regalo personal de un país. Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí, Zapatero se declara inocente de todo y pide precisamente eso, respeto por la presunción de inocencia. Asegura que las acusaciones hay que probarlas e insiste en contra de lo que dice su amigo Julio Martínez y los directivos de Plus Ultra en que él nunca intervino en el rescate.
3: No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: Ha tenido palabras de cariño para su secretaria, para Gertrudis Alcázar, de la que dice que hacía lo que le decía. Se ha puesto especialmente tenso y serio cuando le han preguntado por sus hijas, también investigadas. Dice que ellas darán las explicaciones oportunas y justificarán su trabajo. Niega tajantemente que hayan sido sus testaferros.
3: Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferros de algo. Hombre, por favor.
2: También niega delito alguno en las joyas encontradas en su despacho. Reconoce que ha sido una circunstancia muy negativa. Anuncia que pedirán una nueva tasación y dice que fueron una cortesía personal, pero no ha revelado de quién.
3: Es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor. Estaban ahí y nada más. Y fueron fruto de un regalo personal.
2: Asegura Zapatero que sigue contando con el respaldo de sus compañeros del PSOE y reconoce que sufre mucho porque el partido se puede haber afectado por su situación.
0: Gracias, Gemma. Buscamos las primeras valoraciones en el entorno socialista tras escuchar al expresidente Zapatero. Sandra Gallardo, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Reacción casi inmediata desde Ferraz. Minutos después de terminar la entrevista, el PSOE sigue manteniendo el apoyo al expresidente Zapatero. Expresan en una nota respeto al procedimiento judicial y a su presunción de inocencia. Entienden en el partido que esas primeras explicaciones las completará ante el juez, reconociendo su derecho a defenderse. Desde el PSOE vuelven a denunciar las filtraciones, en este caso, por ejemplo, la agenda completa del expresidente, porque consideran que eso lleva a juicios paralelos. Dicen los socialistas que defenderán un proceso con garantías frente a las condenas anticipadas, el ruido y las campañas políticas y mediáticas.
0: La portavoz parlamentaria popular Esther Muñoz acaba de decir, en cambio, que el expresidente no ha respondido a ninguna de las acusaciones.
5: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal y por lo tanto yo creo que el señor Zapatero, lejos de mostrar, informar, explicar y que alguien pueda creer en su inocencia, ha hecho todo lo contrario.
0: Mientras en marcha el último pleno en el Congreso antes de las vacaciones, el Gobierno vuelve a llevar sin opciones la senda de estabilidad para los futuros presupuestos generales del Estado. Lo que sí parece viable es aprobar las nuevas ayudas a los combustibles por la guerra en Oriente Próximo. Rosa Carreño, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Congreso despide el curso con un largo pleno. El Gobierno se va a ir de vacaciones la semana que viene sin ese aval del Parlamento a la senda de estabilidad necesario para elaborar los presupuestos que hoy le vuelven a tumbar otra vez. PP, Vox y Junts sí que va a quedar convalidado el decreto que reforma la jubilación, a pesar del voto en contra de Podemos, y de nuevo el que incluye medidas anticrisis que presentaba el vicepresidente Cuerpo.
7: En aquella ocasión ya tuvimos el respaldo mayoritario de esta Cámara y confío en obtener dicho respaldo también hoy.
6: El Gobierno va a contar con sus socios para rechazar los vetos de la oposición a la ley que prevé la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas y quedarán definitivamente aprobadas varias leyes que vienen del Senado y la reforma del reglamento del Congreso para flexibilizar los requisitos para formar grupo parlamentario.
0: Otra controversia surgida en las últimas horas es la de la candidatura de Yolanda Díaz, impulsada por el Gobierno para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Gemma Cifuentes, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. La vicepresidenta asegura que afronta este reto con orgullo y responsabilidad. Desde su partido, Sumar, Verónica Barbero, ha destacado que de lograrlo rompería un techo de cristal.
9: por primera vez una mujer podría estar al frente de una organización tan importante para el mundo del trabajo, ¿no? Yo creo que es una noticia fantástica también para la clase trabajadora.
8: Es un hito que ha destacado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apunta a la Díaz como una excelente candidata a la OIT. Críticas de Podemos, quien fuera socio de coalición en la anterior legislatura, para la líder de la formación morada, Jone Belarra, responde a la falta de presión de Sumar sobre los socialistas.
10: Pues a nosotras nadie nos premió con un puestazo en un organismo internacional, creo que porque hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer.
8: En el PP creen que es el precio que ha puesto la vicepresidenta para encubrir la corrupción que salpica al Ejecutivo, Borja Sémper.
11: Probablemente sea un pago por los servicios prestados. Y yo lo que lamento mucho es que Sumar sea el sustento de un gobierno de la corrupción.
8: Los populares aseguran que en la Moncloa ha empezado la desbandada. Trabajo aclara que las elecciones son en octubre y que de salir elegida, Yolanda Díaz no accedería al cargo hasta un año después, en noviembre de 2027.
0: El presidente Sánchez, mientras está en Valencia, en la planta de Foren Almusafes, tras el acuerdo con la China Geely, una alianza histórica que va a aumentar la plantilla de la factoría para fabricar hasta 5 modelos de automóvil. Lorena Mayordomo, buenas tardes.
12: Buenas tardes, así es, el acuerdo implica que la compañía china se hace con el 34% de la fábrica de Almusafes Ford, conserva 2/3 y juntas acuerdan crear una empresa conjunta para ensamblar 5 vehículos a partir de 2028. El presidente del gobierno ha destacado la alianza estratégica y la capacidad de España para atraer inversiones. Pedro Sánchez.
13: Mira, la decisión de desarrollar aquí este nuevo proyecto demuestra algo muy importante y es la capacidad de España para atraer grandes inversiones y para participar de las grandes transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad.
12: El acuerdo contará con toda la plantilla española de la fábrica sentada aquí en la Comunidad Valenciana.
0: Estamos en horas críticas para la evolución de los incendios por el intenso calor. Los de Guadalajara siguen evolucionando bien, sin olvidar su gran magnitud. El de Almorox en Toledo, que saltó a la Comunidad de Madrid, está perimetrado y la unidad militar de emergencias está desplegada en las provincias de León, en Castropodame, y en Ávila, en Burgondo, que afecta a más arbolada. Allí se encuentra Sandra Sánchez. Última hora.
14: Preocupación y mucho trabajo por delante son las palabras que más se repiten en el puesto de control del incendio de Burgondo, que afecta ya además a los términos municipales de Navaluenga y Piedralaves. Más de 250 efectivos se encuentran en estos momentos tratando de controlar el avance del fuego, entre ellos 80 efectivos de la UME. El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha señalado el origen del fuego.
15: Fue debido a una negligencia consistente en la utilización de maquinaria que provocó una chispa, varias chispas, y que fue el origen de este incendio forestal que ahora mismo nos tiene francamente preocupados.
14: Las labores se centran en que el fuego no llegue a los núcleos de población de Burgondo y Navaluenga, además de salvar la reserva del Valle de Iruelas. Pablo Montejo, director técnico de extinción, ha recalcado la dificultad de las condiciones.
16: Como bien ha dicho el delegado territorial, trabajamos en condiciones muy difíciles de viento, como estamos viendo, de orografía y además de falta de accesos para los medios terrestres.
14: Las llamas se encuentran en este momento a 1,5 km del casco urbano de Navaluenga y 100 personas continúan desalojadas en Burgondo. 50 de ellas están instaladas en el polideportivo municipal.
0: Meteorología acaba de activar el nivel rojo de aviso por calor en La Mancha, Albaceteña, Elgin y Almansa. Ya estaban avisados por ese mismo peligro extraordinario por calor el sur de Alicante, el sur de Valencia y Murcia, con hasta 44 grados. En Oriente Próximo, Estados Unidos va a permitir a Arabia Saudí desarrollar un programa nuclear civil. Es el punto más controvertido del acuerdo entre ambos, que abre la puerta al enriquecimiento de uranio, mientras el último ataque de los hutíes a dos petroleros en el Mar Rojo abre la posibilidad de una nueva zona de bloqueo. Laura Alonso, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes. Ya al principio de la guerra, Irán advirtió de que se podría ser el siguiente movimiento. Hace un par de días, los hutíes anunciaban un bloqueo que en las últimas horas han hecho efectivo. Lo confirmaba el portavoz de la milicia yemení, ataque sobre dos buques saudíes, porque recordemos, esa es la ruta por la que Arabia Saudí ha desviado sus exportaciones para eludir el bloqueo de Hormuz. El contratiempo para los saudíes llega justo cuando se acaban de apuntar la victoria diplomática del acuerdo nuclear con Estados Unidos, por el que Trump les va a permitir hacer justo lo que trata de prohibirles a los iraníes, instalar una planta de enriquecimiento en su territorio. Ese uranio se destinaría a uso civil, pero el acuerdo no contempla ningún tipo de control por parte del organismo de la energía atómica.
18: Aunque preguntado por este tema, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio decía hoy que qué mejor garantía que asegurarse de que la tecnología y las empresas involucradas sean norteamericanas.
0: El barril de petróleo Brent roza hoy los $99. Repsol ha disparado su beneficio en el semestre. Con todo eso, los mercados están atentos también al BCE, que se espera que mantenga los tipos en el 2,25%, y las bolsas hasta ahora en rojo. David Martínez, buenas tardes.
19: Con caídas del 0,7% para el IBEX 35, por compañías destaca la muy fuerte subida de Indra, cuyas acciones se disparan un 7,5% después de publicar resultados. También Repsol avanza más de un 3,5% después de dar a conocer sus cuentas. Esto con la vista puesta en el Banco Central Europeo, en el petróleo y en la bolsa estadounidense. Allí publicó resultados anoche Google y sus acciones apuntan a que abrirán con caídas del 5%.
0: Y en los deportes tenemos noticia en Barcelona. Se ha hecho oficial el fichaje de Karim Adeyemi. Clara Rodríguez, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Será jugador azulgrana hasta 2031 y en estos momentos está teniendo lugar su presentación ante los medios. En clave mundial tenemos un visitante ilustre hoy en esta casa, Luis de la Fuente, en Torre España, pendiente del seleccionador. Está Ander Olivares. Buenas tardes.
21: Muy buenas tardes. Aquí hay mucha gente esperando al seleccionador con el que luego podremos hablar, como también hablaremos con Aitor Caranca, que también es del staff de esta selección.
20: Muy bien, estamos muy pendientes de eso. Fuera del fútbol, etapa del Tour de Francia ya en marcha, entrando en los Alpes.
0: La información ahora de su comunidad autónoma.
22: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Illes Balears.
23: Bon dia, són les 2:11. Les entitats convocants de la mobilització de diumenge sota el lema Mallorca al límit ja encalenteixen motors i auguren una participació massiva. Entenen que la detenció de les dues activistes de Santa Maria ha fet créixer la indignació social. Comissions Obreres, per la seva banda, fa una crida a la participació de la classe treballadora i han sortit també al pas de les declaracions de la patronal sobre posar límits al turisme. A tot això, dues immobiliàries de Palma han estat vandalitzades amb pintades. Avui és dijous 23 de juliol, Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Alejandro Mendoza. Les vendes d'aparells portàtils d'aire condicionat creixen un 30%.
24: Això en només un any. Els tècnics alerten, però, que aquestes empreses responen, que aquestes compres responen a impulsos compulsius per la calor i que no sempre són eficients des del punt de vista energètic.
23: Antònia Font no actuarà al MovoFest.
24: L'organització del festival ha confirmat que la banda ha decidit suspendre el concert previst per dissabte, això després de la mort ahir del seu baixista Joan Roc, a l'edat de 53 anys. Amb tot, la banda pujarà a l'escenari a l'hora prevista i retre homenatge a Roc.
23: I en els esports?
24: El Balears, l'Atlètic Balears ja fa feina amb nou fitxatges i 10 jugadors renovats per la pròxima temporada. Els Balearicos jugaran aquest dissabte a les 10 contra el filial del Mallorca a l'estadi Balear. El nou entrenador, Òscar Troya, que va estar a punt de pujar amb el Poblense a Primera Federació, assumeix que l'objectiu és lluitar per l'ascens.
23: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
25: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears, calor i altes temperatures. Màximes que podran arribar als 38 graus a zones d'Eivissa, Formentera i Mallorca. Avui els termòmetres marcaran 32 graus a Formentera, 33 a Eivissa i 34 graus a Palma i a Maó. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Destaquem vent moderat amb possibles ventades a Eivissa i a Formentera. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis. 34 graus a Palma, 33 a Maó i a Eivissa i 32 a Formentera. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat. Durant el matí, possibles boires i al llarg del dia, entrada de pols en suspensió. La nit serà bastant càlida amb mínimes de 27 graus a Formentera i 23 a Palma. És una informació d'AEMET.
23: Ho dèiem en portada, les entitats convocants de la mobilització de diumenge sota el lema Mallorca al límit encalenteixen motors. Els grups ecologistes convocants esperen una participació massiva. Entenen que la detenció de les dues activistes de Santa Maria ha fet créixer la indignació social. Laura Ruibal, bon dia.
26: Bon dia. Els motius per sortir al carrer expliquen des del GOP i Terra Ferida van més enllà d'haver superat els límits ambientals i socials. Des de la destrucció del sòl rústic a la turistificació dels pobles i ciutat, els problemes de l'habitatge, la desprotecció dels espais naturals, la saturació de les carreteres, un model turístic de baixos salaris i la sobreexplotació dels recursos hídrics són només alguns dels problemes que posen damunt la taula. I ara, més, diuen la criminalització dels moviments socials. Escoltant Antonina Siquier i Joan Morante, vicepresidenta i president del GOP.
1: La criminalització i la desproporció que han patit, jo crec que el que fa és precisament encendre més els ànims.
2: Sobretot perquè creix indignació. O sigui, aquest tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha. I, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació.
26: Els ecologistes del GOP i Terraferida han presentat també la pancarta que portaran a la manifestació amb una imatge de Pere Joan que ja alertava fa 26 anys de la saturació turística de Mallorca. Si l'any 2000 les Balears rebien 10 milions de turistes, enguany seran 20 milions.
23: Una convocatòria que compta també amb el suport sindical.
26: Comissions Obreres s'afegeix també a la convocatòria fent una crida a la participació de la classe treballadora i han sortit també al pas de les declaracions de la patronal CAEB sobre posar límits al turisme. Els acusen d'incongruents. José Luis García, secretari general de Comissions Obreres a les Balears.
3: CAEB diu que s'han de posar límits, però tampoc veig a les empreses que estiguin fent res perquè canviï el model, no? I sempre estem en el mateix, no? Com ha anat la temporada i la valoram en número de turistes i esperam per fer la valoració de la temporada següent el número de reserves que tenim per l'any que ve. No? Per tant, ho diuen, però no actuen.
26: I la de diumenge no serà la darrera manifestació de l'estiu. Menys Turisme, Més Vida i el Moviment Jove de Soia han convocat una protesta per al pròxim 8 d'agost contra la turistificació del municipi sota el lema Soller al límit.
23: A tot això han aparegut noves pintades vandàliques a dues immobiliàries de Palma.
24: En una d'elles, situada al carrer Verí, han escrit Ruix Especuladors i 26J a la data de la manifestació. L'altra, situada al barri de Son Espanyolet, el missatge és Culpables, fora especuladors. Aquesta darrera acció està signada per l'entitat independentista Endavant.
23: A tot això, la plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncia que l'Ajuntament de Palma manté des de 2002 un sistema de facturació de l'aigua que beneficia el sector hoteler. Asseguren que el model discrimina els residents i exigeixen acord que rectifiqui les tarifes. Escoltant Pere Joan Femenia, portaveu de la plataforma.
4: Cada dos mesos, el primer hotel que consumeix 2.600 metres cúbits d'aigua hauria de pagar, si fos una comunitat, 15.000 euros. En canvi, amb aquest sistema tarifari, se permet reduir el cost total de l'aigua en només 1.600 euros. Això és perquè el consum que es fa es paga 0,60 cèntim, que són les tarifes més baixes, i no es permet pagar en les tarifes més altes com si ho faria una comunitat de veïnats.
23: I el govern, per la seva banda, entén el malestar de la gent, assegura el seu portaveu, però ho atribueix al resultat de l'herència rebuda. Antoni Costa, això sí, rebutja el decreixement i assegura que les polítiques de contenció comencen a donar resultats.
5: Entenem el malestar que hi pugui haver, però hem pres mesures. Crec que les mesures estan començant a donar resultats, que les dades a final de temporada posaran de manifest que les mesures de contenció estan començant a donar resultats.
23: Costa, per cert, ha demanat a la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, que ha mostrat el seu suport a la manifestació, què fa el govern d'Espanya i què han fet els socialistes per limitar el turisme.
5: Quines mesures de contenció ha emprès el govern d'Espanya a les Illes Balears? Jo vull recordar que el 51% d'AENA és del govern d'Espanya. O no? Jo els demanaria, no només a la senyora Rosario Sánchez, sinó en el mateix Partit Socialista, és un poquet de coherència i un poquet menys d'hipocresia. Hi ha manifestacions que el que critiquen és el resultat de les polítiques del Partit Socialista, home.
23: El portaveu exposa que per primera vegada un govern autonòmic ha prohibit el lloguer turístic en pisos a totes les illes i que regularà per llei l'entrada de vehicles. Més coses, les vendes d'aparells portàtils d'aire condicionat han incrementat les seves vendes un 30% al darrer any, un creixement que es deu a les cada vegada més fortes onades de calor. Tot i així, el sector avisa que aquestes vendes responen a compres compulsives per pal·liar els efectes de la calor d'immediat i no són gaire eficients. Xavi, ara, bon dia.
6: Bon dia. Això perquè aquests aparells requereixen d'una petita actuació, com ara fer forats a la paret. Ara bé, molta gent es limita a deixar la finestra mig oberta i així fa incrementar el consum energètic. A banda, el mal aïllament de les cases empitjora el problema. A les Balears, només el 30% dels habitatges disposa de certificat energètic. D'elles, gairebé el 90% el té d'eficiència baixa o mitjana. El portaveu de l'associació Aptecir és Toni Bisbal.
7: Si poguessin, aquestes cases poguessin passar a una C, que és una certificació mitja, ja s'estalvi de CO2 seria del 23%. I si poguessin arribar a una B, arribaríem al 43% d'eficiència. Una de vegades és difícil, però clar, també seria una millora important.
6: També s'ha incrementat en un 13% la venda de màquines fixes. En aquest sentit, Aptecir critiquen que la població compri aquests aparells per lliure sense consultar a un instal·lador qualificat. Això, lamenten, comporta que en moltes ocasions la màquina comprada no compleix amb les condicions energètiques de la casa. Així ho explica el president d'Aptecir, Josep Maria Rigó.
8: Sempre recorre a professionals qualificats, que el professional qualificat és una garantia per tenir una bona instal·lació. O sigui, descartar aquests mites que ens trobem de que moltes vegades se posen màquines, posant màquines a més gran millor, perquè com més gran millor, no, s'han de mirar moltes coses.
6: En aquest sentit, un altre dels reptes als quals ha de fer front el sector, asseguren, és el de la manca de personal que provoca, entre d'altres coses, que les llistes d'espera per poder instal·lar aparells d'aire condicionat siguin cada volta més llargues.
23: El govern ha inaugurat avui la capella de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme al cementeri vell d'Eivissa. L'espai garantirà una inhumació digna de les restes recuperades en el marc dels plans de fosses i oferirà a les famílies un espai permanent de record i homenatge a Clàudia Marí.
9: Al cementeri vell de les Figueretes van ser afusellats i enterrats 65 persones entre 1936 i 1937. Entre el 2018 i el 2022 van ser exhumats i avui l'Ajuntament d'Eivissa i el govern balear inauguren una capella en homenatge a aquestes víctimes. D'aquestes 65 persones, només van aconseguir identificar-se a 3. Sobre les dificultats i l'importància d'aquest procés, parla Xesca Ramis, directora general de Relacions Institucionals.
10: La seva identificació representa també una llum d'esperança. Esperança per a totes aquelles famílies que encara esperen una resposta.
9: A l'acte s'ha celebrat també la inhumació de Bartolomé Costa, una de les 3 víctimes que ha pogut ser identificada.
11: Som molt afortunats perquè hi ha moltíssima gent que no identificaran mai ja, que no només aquí a Eivissa, sinó gent que està enterrada a boscos i al costat de carreteres i que no sap.
12: Potser el meu somni era poder enterrar, poder depositar algunes restes amb el meu pare, que va morir fa 2 anys.
9: L'homenatge ha exposat també casques de bala i objectes de les víctimes que varen ser trobades durant les exhumacions i ha conclòs amb una ofrena floral de les famílies i del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera.
23: I Memòria de Mallorca adverteix que només assistirà al record de les víctimes de bombardejos de l'aviació republicana organitzat pel govern si l'executiu es compromet públicament i per escrit a no derogar la llei de memòria democràtica. Enrique Mas, bon dia.
13: Bon dia. També demanem que el Parlament s'ometi de nou a votació en la primera sessió que tingui lloc a partir d'aquest mes de setembre l'anul·lació de l'acord de derogació aprovat amb els vots de Partit Popular i Vox. Són els requeriments que fa l'entitat per assistir i qui considera més que la convidada és contradictòria e incorrecta.
15: Però ens pareix totalment incoherent que precisament deroguin una llei que otorga drets precisament a les víctimes. Per tant, nosaltres el que exigim és que se comprometin en fer valer, en mantenir vigent la llei. I per altra banda, també denunciam que aquesta organització d'aquest acte s'ha fet al marge de la comissió, precisament de la comissió de la llei de memòria democràtica, que és que desenvolupa les polítiques públiques de la llei.
23: Més coses, una nova pastera ha arribat a les Balears en les darreres hores. Ha estat a Formentera d'avers les 11 de la nit d'ahir. 17 migrants, tots ells d'origen magrebí, han estat interceptats prop de la platja de Migjorn. I avui el director general de Migració, Manuel Pavón, ha sol·licitat al govern central que comparteixi amb les comunitats autònomes la documentació que existeix sobre el procés de regularització de migrants.
27: Tot això després de quedar-se a les portes de la 14a Conferència Sectorial d'Immigració convocada per fer balanç d'aquest procés extraordinari d'immigrants, on la majoria dels dirigents populars no han entrat i han denunciat una política migratòria opaca. Escoltam Manuel Pavón.
28: Estamos cansados de las decisiones que se toman de forma unilateral, como una regularización extraordinaria que en principio iba a afectar a 10.000 personas en nuestras islas y parece ser que ahora son más de 35.000 las personas que se han acogido a esta regularización. No nos olvidemos que estas personas luego pedirán una reagrupación familiar. Puede afectar a más de 100.000 personas.
27: Pavón ha recordat també que enguany ja han arribat a les illes més de 3.600 persones a bord de prop de 200 embarcacions i que només durant la darrera setmana gairebé 350 persones han arribat en poc més de 72 hores. Una dada que, segons ha afirmat, evidencia que la ruta migratòria entre Algèria i les Balears continua activa.
23: I quan són les 2:23, és moment d'obrir la crònica de successos. Detingut a Palma per tenir més de 2.500 arxius audiovisuals de pornografia infantil.
27: L'individu se'l considera presumpte autor d'un delicte de corrupció de menors. L'operatiu va començar arran de la detenció de diversos intercanvis d'arxius peer-to-peer. La investigació va comprovar que l'individu tenia més de 230 gigabytes de material pedòfil.
23: I 21 detinguts en una operació contra una banda que transportava cocaïna entre Catalunya i les Balears.
27: L'operació Joker va començar el mes de gener, quan els agents van trobar 44 quilos de cocaïna al port de Palma amagats en un doble fons d'un cotxe d'un home de més de 70 anys que acabava d'arribar amb el ferri des de Barcelona. L'organització criminal estava integrada per dues estructures coordinades. A Catalunya compraven i enviaven la droga cap a Mallorca i la distribuïen per tota l'illa.
23: I la Policia Nacional ha detingut un home per suposadament agredir una persona sense llar amb un pal i insultar-lo a Palma.
27: L'agredit va explicar als investigadors que tot va començar quan va descobrir el sospitós rebuscant entre les seves coses. Quan li ho va recriminar, van començar una discussió que no es va prolongar molt de temps perquè l'acusat va marxar. No obstant, va tornar i el va agredir amb un pal mentre li proferia insults racistes. El policia va detenir el sospitós com un presumpte autor d'un delicte d'odi.
23: Temps ara per la informació esportiva.
13: Els equips balears de primera i segona federació ja preparen els partits amistosos després de la primera setmana d'entrenaments de pretemporada. L'Udivisa comença la temporada amb el mateix objectiu de passades campanyes, el retorn a la segona divisió després que l'anterior temporada no acabés de la millor manera, havent de patir fins al final. Per assegurar la permanència, el club espera que sota les ordres del nou tècnic Raúl Llona pugui tornar a enganxar a l'afició.
0: Nosotros queremos ser un equipo, bueno, un equipo asociativo, un equipo combinativo, un equipo que tenga capacidad para ir a ganar los partidos, que tenga capacidad para afrontar todos los partidos con la idea de ganar, ¿no? No de especular. Es verdad que tenemos el objetivo máximo porque somos ambiciosos, el club es ambicioso.
13: A banda de l'entrenador, l'equip ha fet una renovació de plantilla amb 10 cares noves i també la del director esportiu Michel Sanz, que de la mà de Jona té el repte de construir un equip competitiu. Jona encara té 6 setmanes de preparació per transmetre la seva idea futbolística abans de l'inici del campionat de Lliga el cap de setmana del 30 i 31 d'agost al camp de l'Antequera. I en segona federació, l'Atlètic Balears, per la seva part, ja treballa amb 9 fitxatges i 10 jugadors renovats de la darrera temporada, quan es van quedar a res de pujar, com el poblense de Ombé, tant el tècnic Òscar Troia com 4 dels fitxatges. El Barrialix debutaran aquest dissabte a les 10 contra el filial del Mallorca a l'Estadi Balear. Troia, que va pujar amb el poblense a segona federació, és conscient que arriba per lluitar per un nou ascens.
14: Totes les exigències que tengamos en el futbol sean para estar arriba, para intentar crecer, y nosotros somos un equipo y un staff con mucha hambre y vamos a trasladar eso a los jugadores. Queremos más, queremos crecer, queremos ser mejores cada día y entonces esa es nuestra exigencia, que también es muy grande.
13: La secretaria tècnica del club que dirigeix, Marc Julià, s'ha mogut per reforçar-se fent un trasbalsament d'un rival com el poblense.
16: Professional, tots els jugadors que puguin estar a la categoria mallorquins de Silla i Balears han d'estar en altres, no els tenim controlats. La temporada que va fer el poblense l'any passat és d'homes per donar-li enhorabona, va ser espectacular. I el Balears no pot estar, ha d'estar atent a això i no pot estar amb els ulls tancats, no?
13: Hi ha més fitxatges mallorquins com Mamadou Alfa, lateral de 24 anys que torna a l'illa procedent de l'Alenteiro gallec. A la davantera, el fitxatge estrella és Raúl Caballero, amb 24 gols a les dues darreres temporades entre Conquense i Torrent. Els blanquiblaus debutaran el 6 de setembre al camp del Yeclano.
23: I avui a la cultura, la notícia més temuda. Antònia Font no actuarà al Movafest. L'organització del festival ha confirmat que la banda ha decidit suspendre el concert previst per aquest dissabte.
27: Això després de la mort ahir del seu baixista, Joan Roc, a l'edat de 53 anys. Amb tot, es preveu que la banda puja a l'escenari a l'hora prevista i reti homenatge a Roc. Així, l'actuació es convertirà en una mostra d'afecte, estima i admiració cap a ell.

0: Santa María. Santa Virgen de las Vírgenes.
1: I això que escoltau és l'avanç de la nova pel·lícula del director mallorquí Daniel Monzón. Ruega por nosotras s'estrenarà el 6 de novembre. Abans, però, competirà la secció oficial del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Ambientada a finals del franquisme, conta la història d'una noia de 19 anys enfrontada a la seva família de classe mitjana-alta i que és internada en un reformatori de monges on serà sotmesa a un règim disciplinari molt estricte. En aquest context, farà amistat amb algunes de les altres internes.
1: I el Teatre Principal de Palma ha presentat avui la seva nova temporada per la tardor i l'hivern. S'obrirà el pròxim 25 de setembre amb la mítica companyia La Zaranda i l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo. També passaran pel principal grans noms de l'escena. Àngels Bunyalons protagonitzarà El retrato de Dorian Gray o el músic Coque Maya serà el cap de cartell de l'òpera de los tres centavos de Bertolt Brecht.
3: En el vientre del bar Soledad serà.
1: Amb la música de Jaime Anglada ho deixem per avui. Tornem demà amb tota la informació local a partir de les 7:25 a Ràdio Nacional d'Espanya.